CBP, Josep Travé, Ignasi Terrassa, un servidor, Joan Chamorro, acompanyant a Andrea Motis.